0: pronunciar un nombre más. Es este, el del cantautor Post Malone.
1: Hola, Sara.
0: Bueno, a ver qué pasa. Buen día. Adiós.
1: Adiós. A las 7:25, 6:25 en Canarias, la información sigue en las mañanas de Radio Nacional de España con las emisoras locales de la pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
3: Bon dia, 5 minuts seran 7:45 del matí d'aquest divendres 17 de juliol. De seguida repassam l'actualitat local. Abans miram el cel i la xafogó que continuarà avui. Ampliem la previsió del temps. AEMET, David Torres, bon dia.
4: Bon dia. Avui divendres a la província de Barcelona es manté la calor i encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a l'interior per temperatures elevades. Arribarem als 38 graus a Igualada i Manresa, 36 a Vic i Rubí, 35 a Sabadell i 31 a Barcelona, Mataró i Vilanova i la Geltrú. Avancem que de cara al cap de setmana continuaran baixant aquestes temperatures lleugerament. Pel que fa avui, el cel dominarà el sol i apareixeran alguns núvols a punts del litoral que es repetiran a últimes hores i el vent serà fluix de direcció variable durant el matí i a la tarda del sud amb cops moderats. És una informació d'AEMET.
3: I pel que fa a la mobilitat, quina és la situació a aquesta hora a les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada amb dos accidents actius. El primer ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a l'altura d'Artesa de Lleida. El segon ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, i que deixa a hores d'ara els vehicles al voral, tot i que provoquen 3 quilòmetres de retencions en direcció Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, tenim una altra incidència. En aquest cas, està hi ha un carril a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, també comptem amb retencions habituals a Barberà del Vallès, a la AP7, amb un quilòmetre de cues en dos sentits de la marxa. A la C58, lentitud des de Sant Quirze del Vallès, també en direcció Barcelona, i a les dues rondes des del nus de la Trinitat hi ha retencions durant 2 quilòmetres en sentit sud, sobretot a la ronda de dalt. A la ronda litoral hi ha retencions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Dos apunts de mobilitat. Avui comença el tall per obres de millora de la línia L1 de metro de Barcelona, la Vermella, entre les parades de Florida i plaça de Sants. No circularan trens fins al proper 28 d'agost. I l'àrea metropolitana de Barcelona posa en marxa avui la nova línia nocturna N21, que amplia la cobertura del servei i que per primera vegada ofereix servei de nit a Sant Climent de Llobregat i el front marítim de Gavà. Es desploma la construcció d'habitatge nou a la ciutat de Barcelona amb una caiguda del 40% en el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes. Durant la primera meitat de l'any només s'han visat a Barcelona, ciutat, 500 pisos nous. La degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, ha atribuït aquesta davallada a la falta de sòl disponible i a la reserva del 30% a habitatge protegit i demana un pacte nacional per l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències.
6: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
3: Dels gairebé 8.000 pisos nous del primer semestre a tot Catalunya, només un 6%, no arriba a 500, són de protecció oficial. En plana de salut, un assaig clínic liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, Institut de Recerca, provat en 1.800 pacients amb càncer renal, ha confirmat que afegir un fàrmac al tractament d'immunoteràpia millora el control de la malaltia i afegeix més protecció a la reaparició del tumor. Fins ara, el tractament estàndard de càncer de ronyó és la cirurgia i un 30% dels pacients presenten recaiguda. Escoltam la doctora Cristina Suárez.
7: Reduïa el risc de que el càncer reaparegués o de morir en aproximadament un 28% en comparació amb el tractament estàndard. Al cap de 2 anys, al voltant del 81% dels pacients tractats amb la combinació continuaven lliures de malaltia.
3: I acabam amb un apunt.
8: Siempre hemos existido con y sin su permiso. Por ese orgullo y sobre todo tu orgullo, Barcelona, es tan necesario. Porque ya nos cansamos de hincarnos astillas y preferimos levantar los palos. Pero no para dar golpe como los que siempre nos han dado, sino para izar la bandera donde todos, todas y todes entramos.
3: Escoltant part del pregó de l'orgull LGTBIQ+,

serà un dels artistes que actuï aquest vespre al Passeig Lluís Companys de Barcelona en el marc de les celebracions de l'orgull LGTBI. També hi actuaran artistes com Luna Key, Selena Leo, Julieta o María Escarmiento, entre d'altres.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. La crisi habitacional no dona treva a Barcelona. A la manca de lloguer se li suma la poca construcció d'habitatge nou, gairebé testimonial. Durant els primers 6 mesos de l'any només s'han visat 500 habitatges a la capital catalana. És una reducció d'un 40% respecte al mateix període de l'any passat. Els arquitectes ho atribueixen a la manca de sòl i la política de reserva del 30% d'habitatge protegit del govern Collboni. Tot d'una ho explicam en un informatiu on també estem pendents del que pugui decidir l'Ajuntament respecte del retorn a les seves cases dels veïns de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 de metro. De seguida ho ampliam. Abans, la informació de servei. Pel que fa al temps, avui baixen les temperatures, però continuarà la xafogor, continuarà acompanyant-nos. Coneguem la previsió ampliada. Emet, David Torres, bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya es manté la calor. Encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a la major part de l'interior per temperatures elevades. Arribarem avui als 38 graus a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Avancem que aquestes temperatures pujaran una mica de cara a diumenge. Avui dominarà el sol amb alguns núvols baixos a punts del litoral que repetiran a últimes hores i a la Vall d'Aran amb estones de núvols i on no es descarten precipitacions febles. En quant al vent, bufarà la tramuntana moderada a l'extrem de Girona i ponent a la Vall d'Aran. A la resta, vent fluix i variable amb cops moderats de sud a la tarda. És una informació d'Emet.
1: I pel que fa a la mobilitat, com se circula a aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui divendres amb dos accidents actius. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, que deixa encara doncs, 1,5 km de retencions en sentit sud. Per altra banda, doncs, recordem que el segon accident ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu encara a hores d'ara, en ambdós sentits de la marxa, a l'altura d'Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 de Santa Maria d'Oló, amb poc menys d'un quilòmetre de l'antitud de Cugat. També tenim, doncs, ara per a retencions als accessos i voltants de Barcelona, tot i que en general doncs, tenim força fluidesa. Només destacaríem retencions a la B10 a la Ronda Litoral en sentit sud, en direcció Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Dos apunts més de mobilitat. Avui comença el tall per obres de millora de la línia L1 de metro de Barcelona, la Vermella, entre les parades de Florida i plaça de Sants. No circularan trens fins al 28 d'agost. I l'àrea metropolitana de Barcelona posa en marxa avui la nova línia nocturna N21, que amplia la cobertura del servei i que per primera vegada ofereix servei de nit a Sant Climent de Llobregat i el front marítim de Gavà. Salutacions de l'Adriana Lleca i el control tècnic i de qui us parla, Àlex Eloi. Comencem. Ho destacàvem, s'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma la ciutat de Barcelona amb una caiguda del 40% en el primer semestre de l'any, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes Climent Sabater.
4: Durant la primera meitat de l'any només s'han visat a Barcelona ciutat 500 pisos nous, el que suposa una davallada del 40%. Al conjunt de Catalunya, l'edificació d'habitatge nou retrocedeix un 3% i cau per sota dels 8.000 pisos, molt lluny de l'objectiu anual de 25 noves llars. Per això la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana un pacte nacional per l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències.
5: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
4: Dels gairebé 8.000 pisos nous del primer semestre, només un 6%, no arriba a 500, són de protecció oficial, ritme del tot insuficient per assolir els 50.000 habitatges públics fins al 2030 anunciats pel govern.
1: A Barcelona, prop de 300 veïns de Sant Gervasi afectats per l'esvoranc de les obres de la línia L9 de metro esperen tenir notícies avui i saber si podran tornar a casa seva. La Generalitat havia fixat aquest divendres perquè els veïns del barri puguin començar a retornar. Tot i així, l'executiu ha matisat que el calendari pot variar en funció de les tasques de revisió de les 8 finques afectades. L'esvoranc es va detectar, recordem, el passat 7 de juliol al pati interior d'una pizzeria i va obligar a l'evacuació d'una norantena d'habitatges de 8 finques, com deien, del barri de Sant Gervasi.
6: siempre hemos existido, con y sin su permiso. Por eso orgullo, y sobre todo tu orgullo, Barcelona, es tan necesario. Porque ya nos cansamos de hincarnos astillas y preferimos levantar los palos. Pero no para dar golpes como los que siempre nos han dado, sino para izar la bandera donde todos, todas y todes entramos.
1: Escoltam part del pregó de l'orgull LGTBIQ+ de Barcelona que Maria Pelae va pronunciar ahir a Plaça Universitat. La cantautora malaguenya va aprofitar per denunciar els abusos que encara pateix el col·lectiu. I és que des de principis d'any i fins a mitjans juliol s'han registrat 170 incidències a Catalunya segons l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Anna Pujol, bon dia.
7: Bon dia. La majoria s'han produït a la via pública, seguida de l'àmbit laboral i d'internet i les xarxes socials. El coordinador tècnic de l'Observatori, Cristian Carrer, alerta que si la tendència continua serà el quart any consecutiu amb més de 300 incidències LGTBI-fòbiques registrades per l'organisme.
8: Si continua aquesta tendència, el més probable que acabar l'any 2026 se superin les 300 incidències per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere el quart any consecutiu.
7: La gaifòbia continua sent la forma de discriminació més habitual, amb gairebé la meitat dels casos, seguida de la transfòbia. L'entitat també alerta que les persones d'entre 18 i 35 anys són el principal perfil de les víctimes.
1: Us parlam ara dels delictes sexuals, que es mantenen als nivells més alts dels últims anys a Catalunya. És en contrast amb la baixada general de la criminalitat. Pau Alemany, bon dia.
9: Bon dia. El primer semestre del 2026 es van registrar més de 2.200 delictes contra la llibertat sexual, una xifra un 15% superior a la mitjana dels últims 4 anys. Així ho ha desgranat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat un enfocament més transversal per reduir aquesta tendència.
10: És un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal dintre de les pròpies conselleries i també amb la pròpia societat.
9: Més enllà dels delictes sexuals, la resta d'incidències mostren una dinàmica més positiva, ja que s'han reduït un 10% als primers 6 mesos de l'any respecte a la mitjana dels últims 4. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més nombrosos, amb més de 170.000 casos, equivalents a 2/3 del total. I pel que fa als homicidis dolosos, la xifra el primer semestre ha estat de 26 casos.
1: Per la mare de la polèmica generada sobre l'ordenança de l'Ajuntament de Lleida que regula l'ús del burca en espais públics i que finalment no es debatrà fins després de l'estiu, anant cap a Ponent. Pepa Sangenís.
11: El govern municipal de Lleida ha ajornat fins al ple del mes de setembre la votació de la nova ordenança de civisme que inclou, entre altres mesures, la prohibició del burca i tota mena de vel integral a la via pública i als espais municipals. En un principi estava previst que l'ordenança es votés al ple municipal del proper divendres, però des de l'equip de govern de la Paeria han informat que l'han ajornat per l'elevat volum d'esmenes dels diferents grups municipals que ha rebut la proposta i que s'han d'estudiar en dit jurídicament. L'alcalde de Lleida, el socialista Fèlix Larrosa, argumenta així la proposta de prohibir el burca quan la va presentar.
12: Amb igual fonament de garantir la interacció social en els termes habituals i propis d'una societat lliure i democràtica, resta prohibit dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics. L'anterior prohibició no regeix en els llocs de culte.
11: A més de prohibir el burca, la nova ordenança de civisme també preveu multes d'entre 400 i 3.000 euros per infraccions com ara nu en banyador pel carrer, també per rentar-se a la via pública, de fecar orinar i fer botellot, entre altres.
1: Més qüestions. Els agents rurals han reforçat la vigilància al litoral gironí. L'objectiu és evitar infraccions i combatre la pesca il·legal d'espècies prohibides, una de les pràctiques que genera més denúncies. Gemma Esteve.
13: 9 agents i 2 embarcacions vigilen des de Roses fins a la zona de Cap Roig. Controlen que les embarcacions no fondegin dins la zona de banyistes, que no llancin l'àncora sobre la Posidònia o que no vagin a massa velocitat dins les àrees protegides. O més infraccions detecten és en la pesca recreativa. Albert González és el coordinador del grup de suport marí.
14: La gent que practica la pesca ha de disposar de la llicència. Hi ha una regulació en base a les diferents espècies pescables, a nivell també de talles, d'èpoques de veda, i potser això és el que ens genera al cap de l'any més denúncies, i això és una cosa que culturalment falta encara d'inculcar, no? Que la gent entengui que a mar també hi ha velocitats, hi ha zones on es pot navegar, zones que no, distàncies que s'han de deixar a costa, distància amb d'altres embarcacions.
13: La vigilància al litoral gironí ha augmentat els darrers anys. El 2020 2022 es van fer poc més d'un miler d'actuacions, mentre que l'any passat van arribar gairebé a les 4.000. Tot i que la tasca principal és informar i conscienciar, l'any passat els agents rurals van interposar 82 denúncies entre les Illes Medes i el Cap de Creus.
1: I abans dels esports, us explicam que la decisió d'allargar 3 anys més la vida de la central nuclear d'Almaraz obre portes als alcaldes tarragonins amb centrals nuclears als seus municipis a fer la mateixa petició. Almaraz 1 havia de tancar l'1 d'octubre de 2027 i el segon reactor el 31 d'octubre de 2028, Judit Huerta.
15: El reactor de Vandellòs 2 ha de tancar el febrer de 2035 i els dos d'Escó el 2030 i 31, ara l'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, ha demanat al govern espanyol que consideri prolongar la vida útil de les plantes atòmiques després de l'informe del Consell de Seguretat Nuclear favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz.
16: S'ha fet els seus estudis, s'ha fet totes les avaluacions que són necessàries i ha donat el vistiplau a esta prova roga per 3 anys. Per tant, entenem que ara el govern de l'Estat doncs, ha de ser responsable i hauria d'anar a la mateixa línia que ha pres el Consell de Seguretat Nuclear.
15: Ribes ha recordat que l'apagada de l'abril de l'any passat va evidenciar el caràcter fràgil del sistema amb la incorporació massiva d'energia d'origen renovable. Ha insistit també que les nuclears aportarien seguretat als inversors industrials que demanen una disponibilitat més elevada d'energia elèctrica.
1: En esports, el Barça espera tancar aquest divendres definitivament la contractació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que hi va arribar a Barcelona fa 2 dies i aquest dijous ha passat la revisió mèdica. El traspàs d'Adeyemi per a les properes 5 temporades es tancaria al voltant dels 22 milions d'euros fixes i 7 més en variables. Mentrestant, l'Espanyol ja està en marxa la pretemporada en un estada a l'Alt Empordà. Una de les noves incorporacions al brasiler Gabriel Moscardo parla així de la seva adaptació.
17: Los otros sitios, los otros países... hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
1: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur i en bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson. De la cultura. El Festival de Peralada enceta avui la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler amb el desig de tornar als jardins ben aviat, Agnès Batlle.
18: Dues veus fràgils i intenses que ja havien actuat al Feu Peraladenc obren l'edició del 40è aniversari. Són la soprano Hermonella Iajo i el tenor Benjamin Benheim amb un programa d'àries del repertori francès i italià. Demà, l'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Recchi i que revelarà al llarg de la nit la nova proposta Sing Child Sing del coreògraf londinenc Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
19: Vivim aquí. Aquest 40è un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
18: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, s'hi podrà veure l'òpera Estètica i Massacre d'Oriol Pla, Carlota Gurt i Carles Prat sobre la pressió per la imatge. Diario de una madre de Cristina Pavarotti, Niu d'Aleix Martínez amb ballarins del Ballet d'Hamburg i joves promeses de la dansa de l'Empordà. També passaran per Peralada Lorena Nogal, Sílvia Pérez Cruz, Jordi Savall amb Núria Rial o la centenària Montserrat Torrent. I com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.
1: I avui acabam el ritme de l'Sketchup. Mira.